0: de l'anunciar.
1: Amb Leeds, un altre 1.
2: El 12 de novembre es compleixen 111 anys del seu naixement. Moria a finals de 1990. El seu nom real era Wilbur Dorsey Clayton. La curiosa de la seva vida de forma dels anys 1934 i 35, que els va passar a Xangai, sota l'administració francesa. Allà hi va liderar un grup que van anomenar els Harlem.
0: Molt gran que he hagut de fer.
3: I es nota, es nota.
0: Gràcies.
3: Per cert, amb la teva presència al Memento inaugurem una tradició del programa que m'acabo d'inventar.
0: Per favor!
4: ¿Cómo que queda nada?

Ens posem a escoltar l'homilia que predicarà. Un senyor Vilanova, i de la Fatarella. Del 2020 va ser recent.

Però el Senyor ens demana, i els deia als deixebles, que miren de posar el seu cor, la seva mirada, en el que perdura. Definitiva, el Senyor demana que edifiquem la nostra vida, que edifiquem la nostra vida per sempre. Ens diu el Senyor, jo et tinc controlat tot el que tu fas, tot el que tu ets. Jo et protegeix, fas tot el que tu ets. Et diu el Senyor, protegeix, fas tot el que tu ets. Et diu el Senyor, protegeix, fas tot el que tu ets. Que el Senyor volia que jo et digui a la respirada. La Mare Déu volia que jo et digui a la respirada. La Mare Déu volia que jo et digui del regal que et faig. La Mare Déu volia que jo et digui del regal. La fe, la confiança. Del regal, la fe, la confiança. També nosaltres, fins i tot, tinc aquí plans. Tinc aquí perquè a mi nosaltres, fins i tot, tinc aquí plans. Tinc aquí perquè a mi nosaltres, fins i tot, tinc aquí plans. Tinc aquí plans. Tinc aquí plans. Tinc aquí plans. Tinc aquí plans. Tinc aquí plans. Tinc aquí plans. Tinc aquí plans. La salvació és de Déu, però també nosaltres hem de fer la salvació. Vull parlar-vos, mireu la salvació.

0: especial del jurat. De les... Cristín? Que justament... Òscar? És on donava vida un tetraplègic... Al final tot es connecta, eh? Realment una persona amb paràlisi cerebral.
1: Es digui que el Telmo és molt bon actor perquè ho és, i aquest posar certs temes sobre la taula i aquest posar certs temes sobre la taula i aquest posar certs temes sobre la taula i aquest posar certs temes sobre la taula i aquest posar certs temes sobre la taula i aquest posar certs temes sobre la taula i aquest posar certs temes sobre la taula i aquest posar certs temes sobre la taula.

De petits anàvem a jugar al bosc de sempre. En realitat era el bosc on anem sempre, però li dèiem el bosc de sempre. Quatre pins i algunes alzines. Al costat hi havia un camp de blat. A l'estiu feia molta calor. L'aire semblava estratificat. Els grills i les cigarres cantaven com a bojos. Semblava que el so es multiplicava en cada un dels estrats de l'aire, a vegades més agut i més amunt, a vegades més greu i més avall. Els grills cantaven fent onades de so. De cop, enmig de la calor, alguna cosa passava. Aquests plans horitzontals es transformaven en una esfera, en un soroll que no es podia dir. Jo seguia sentint els grills, però els grills no hi eren. És com si no pogués acceptar que s'havia format aquesta esfera entre les capes horitzontals. Al final m'adonava que no hi havia grills. En aquell precís moment es trencava l'esfera, tornava a sonar, aquí un grill, aquí un altre, de cop una primera onada de cigarres, molts grills, i tornaven als plans horitzontals.

m'arribava. Tintineo, amb llum. Coses petites que es fan cops. Una cançó d'algú que arriba. I el poder. Perquè vol dir alguna cosa. Alguna cosa que et pertany. Un lloc on pots entrar. Eren cristalls. I blau. Una porta. La pots obrir. I aleshores, espai.

Un dels sons que m'ha tret particularment, ja de jovenet, quan feia companyia a l'àvia mentre cuinava, era el que es produïa quan bullia la verdura. L'àvia, per fer-ho, utilitzava una olla metàl·lica força alta i quan l'aigua començava a bullir, d'aquella manera, amb aquella alegria, es produïa un so francament interessant. Aquelles bombolles de vapor que resultaven doncs, per l'efecte de l'alta temperatura, posaven en moviment l'aigua i això, si li afegim la pròpia ressonància del receptacle on l'aigua era encabida i els matisos, diguem-ne, de la pròpia acusitat, generaven un so entre agitat i esmorteït a la vegada. Sens dubte era un estímul auditiu que feia que m'apropés a l'olla per parar bé l'orella.

Hi ha tres sons que em van acompanyar durant tota la meva infantesa i els tres estan relacionats amb la casa on vivia, al barri del Poble Sec. Són tres sons de dissabte al matí que més d'una vegada van arribar a coincidir, a produir-se en el mateix espai-temps. El primer era un so que m'arribava des del pis de sota pel celobert que donava la meva habitació. De vegades em despertava i m'empipava que m'hagués trencat el son, però finalment m'acabava atrapant. Imaginava els seus dits corrent amunt i avall i em fascinava que fos ella, la mare, la que produïa aquella bellesa. Sovint, sobretot a l'estiu, es combinava amb les escales i arpegis que un veí practicava en un edifici contigu que donava a l'interior de l'illa de cases i que jo escoltava encuriosida mirant d'esbrinar el pis des d'on sortien. M'imaginava un home gran, però mai no el vaig arribar a conèixer. Era un so que donava empenta de bon matí. I el tercer so, intens, agut i breu. Escales ascendents i descendents que acabaven amb un cop d'aire sec per avisar tot el barri que calia baixar al carrer amb tisores i ganivets.